0: Al sempre verde dots a lectumir del trio oigster per el vi dels treis fras Guido oigster que festivas oz si un vantavel anniversari.
1: Il sempre verde del di.

Tuna uschea emetten tot las unitats de la SRG SSR de maun mesiamna. No sé quai, a che hosch psudinus, tot quai adeple tradesce Gabi de Gonda de anter las indige miasa a las dodisch.

0: Nus veinu diu cara moma dels carideros de Siat, el salit musical per Georgetta Colette Cola de Riom, ce festiveșoți Siaton toci onz. Vustat la zerter las gratulaziuns al mardis als 26 de maig. Per la scadiola de dots o Agata Kaufmann de Lyon telefonau, ella o gratulau de siu Beadi.
1: Eu les gratula a miu Beadi, Emilio de Marmels, saluf, sil quattro avalogi della scienza, leva già visato il tot bien, buona sanadat, bia plige, a calstetti vina von in bien, boa pile scien cordial boa, per proprio in herzi boa, calstetti sta vina von da scia. A già visato la del in bellezze di.
0: Emilio de Marmels de saluf, che fo grom plajai de la tata, asce piesa la grasse la scadiola de derter, a cajunde siu quart anniversari. Ci so, forza Bibelu in ciuglata ciao da Otlonder.
2: Per vos, con vos.
0: Anconosci vos etze ci ce festivesce natalizi el deda dots als 26 de maig, a vos gratulasses budgen. Telefonai de me 0800 20 21 30, ne se vus leis semp mein scriver senza gevis musical 0789 200 70 07.